Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Bass.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador, instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador, instal·ladora, reparador, reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador, instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calzas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Patricia Zavala.

0: Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
1: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etcètera, etcètera. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
0: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català

0: De la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
1: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
0: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals, amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
2: Notícies en xarxa.
3: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
1: Ripple, yes, if I ever. Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
2: Ets a Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. D'aquestes dades n'ha fet una valoració molt positiva el secretari de Treball, Paco Ramos. L'escoltem.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat, i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
2: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades des del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT

0: assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. El contracte, valorat en prop de 27 milions d'euros, inclou també la instal·lació dels dispositius, una nova sala de control i també el manteniment fins al 2032. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Dels que calçaves camperes lluïdes,
6: pantalons all shot viejo amigo,
5: i anaves a la disco amb la teva voltaco de vito empastifat de brumel, t'agradarà Hit Parade.

0: Carey, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Ostres, em donen unes ganes ara terribles de revolcar-me per terra amb un radiocasset, allò ballant breakdance. Llàstima que sigui tan grandet, oi? I no ho pugui fer. Però bé, la meva joventut ho havia intentat foradant algun que altre norac i jersei. Què tal, companys i companyes? Com anem?

0: munt d'anys. Això és Hit Parade. Rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. Estigueu fent el que estigueu fent. Mentre esteu escoltant la ràdio, ara mateix, la vostra emissora predilecta online, o bé directament, per exemple, al Ripollès, o bé a l'Empordà, o bé a Girona, al Gironès, a la Selva, també al Bages, al Baix Llobregat, a Barcelona i al Barcelonès, a tota l'àrea metropolitana, també directament al Vallès, al Maresme, a la gent que m'escolteu ara mateix des de la terra de Ponent, a la terra ferma Lleida, o bé a Andorra, o bé també a Ses Illes, les Balears, Formentera i Ibiza, o també aquells i aquelles que ho feu des de Sitges, Garraf, o bé des de les comarques tarragonines. Molt bé, doncs res, com més habitual, després d'una setmaneta de vacances, allò rascant-se la panxa, que també s'ho mereix, aquí tenim un company que és DJ, és productor i fa, doncs, tant o més anys que jo, que es dedica, doncs, a col·laborar a la ràdio, a fer ràdio, a fer música i, sobretot, és un gran entès de música. El més pur estil ¿Cómo están ustedes? Arriba el nostre company i amic Caco Martínez.
1: Hola, amics. Després d'uns dies de descans, ja som aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us porto un temasso que vam punxar en vinil centenars de vegades i continuem punxant-lo amb la mateixa il·lusió del primer dia. Parlem de la banda fundada en 1973, Third World, i el seu gran hit, Try Your Love, una fusió de soul, reggae i disco que va fer tremolar les pistes de ball de mig món. Precisament, vam escoltar l'any passat una magnífica versió que va llançar Tommy Davis al costat de Randy Roberts, remixat per John Morales, i que també va aconseguir el Top 1 en diverses plataformes internacionals de descàrrega digital. Som-hi!

0: de dialecte neuladí, prou amor, try jalap and dear war. També una d'aquelles bandes, és que Caco, una banda britànica, crec que eren britànics. Caco, tenim el mateix gust musical, perquè això és bo, eh?
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: Això és bo i per això ho has presentat. Dear War, el tercer món, amb aquells pentinats plens de trenes i això que es deia Try Ya Love, dels creadors directament d'aquesta bonica cançó que es deia Now

Recordeu aquesta cançó? Doncs, òbviament, eren també ells. Dear War, amb això que varen versionar molts anys després, Heavy D and the Boys, i varen ser número 1 també a llistes nord-americanes i mundials. Molt bé, seguim endavant. Això és Hit Parade, recuperant aquelles grans cançons de l'any de la Maria Castanya. Anem ara mateix amb un dels temes d'aquella dona, El Tiburón. Ostres, Proyecto Uno, que em van fer, doncs, directament un jingle amb la seva cançó El Tiburón, que estava directament samplejada d'aquest tema de Cheryl Lynn, Coge al Gato.

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Música de casset de benzinera a Hit Parade.

Hauries d'estar ballant, és el que diu més o menys aquesta cançó dels germans Barry, Robin i Morris Gibb, els Bee Gees, d'origen britànic, amb grans cançons com Night Fever, des de la pel·lícula Saturday Night Fever, o aquesta que es deia You Should Be Dancing. Però la culpa no era de ningú. No era de Michael Jackson, ni de Jermaine Jackson, ni de Tito O. Jackson. La culpa era directament del

Bacon, gran cançó també recuperant aquella gent que tant i tant sonaven als anys 70 amb la producció d'un home que va morir fa poc i que era tot un crac, una miqueta fals, no? Però bé, Frank Farian, tot el seu respecte. Molt bé, una d'aquelles cançons típiques de Manuel, ha llegado tarde a buscar el pan. I ell amb la veu de Monstruo come galletas. Ma galleta. Ma Baker. I d'aquí a un rapper cantant australià. No australià, austríac, que és molt diferent. Austràlia, país de koalas i cangurs, que Àustria, que està al costat d'Alemanya. Bé, aquest noi, malauradament, ens va deixar en un accident de cotxe a la República Dominicana mentre enregistrava una de les seves cançons, un vídeo de les seves cançons.

Ostres, Mili Vanili, més falsos que un duro sevillano. Eren directament dos models que vaig tenir l'oportunitat de conèixer en una gran discoteca quan van actuar. Hi va haver una polèmica perquè no cantaven ells, sinó que ho feia un home així molt revifadet que es diu John Davis. Mili Vanili, també producció de Frank Farian, el mateix productor de Bonnie M. Moments, anem ara mateix a Alemanya, a l'Alemanya dels anys 80, temes com Forever Young, Sounds Like a Melody, o aquest

0: preguntar, on viu vostè? I vaig dir, jo vic in Japan.
1: Escrit per ell, en Jordi Casas.
2: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
3: No, reggaetó, no.

Una altra d'aquelles cançons que vaig tenir el privilegi de presentar al seu dia com a novetat. Creadora de Like a Virgin, Lies, La Bonita i tantes cançons, Madonna, Open Your Heart. Obre el teu cor. I ara, una mica, ja que abans hem sentit a The Jacksons, una mica de Michael, Joseph Jackson, amb això espeluznant que es deia Black or White.

0: molts anys, als anys 80, com a novetat a la ràdio. Ells es diuen Paul Morten Mount i directament des de Noruega van ser número 1 amb temes com The Sun Always Shines on TV o aquesta que es deia Take On Me. Senyores i senyors, anem a moure el nap.
1: Això sembla que tingui movent el nap.
0: No, no, diu Moving On Up. Gran cançó que ara recuperem de començaments dels 90 amb aquesta gent que es diuen

90, com a novetat en una gran cadena musical, amb la creadora de 100% Pure Love, la Crystal Waters, que també vaig conèixer a començaments dels anys 90, quan treballava en una emissora planetària. Això es deia Gypsy Woman, Loles trae la fregoneta, She's Homeless. I un altre tema brutal de la música house comercial dels anys 90. Anem a recuperar aquest tema d'ella. Tenia 15 anys, Robin S., quan va cantar Show Me Love.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, també ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció dels joves.
2: Hemos dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
1: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per tal d'abordar aquesta crisi i alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui de tot plegat en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ens remuntem al 2007. I els delictes al transport ferroviari català han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any gràcies a l'augment de la vigilància policial i a les investigacions contra bandes de carteristes. Segons els Mossos d'Esquadra, la reducció arriba, en el cas de Barcelona, un 40%. El 92% dels fets denunciats són furts o robatoris sense violència, principalment de mòbils i carteres, i la policia destaca que la desarticulació de grups organitzats ha estat clau per reduir la delinqüència als trens. I Protecció Civil ha reactivat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua encara actiu, les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'ara al migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados.

0: I la vaga indefinida del personal de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors.
1: Notícies en xarxa.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Atenció!

0: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: La targeta sanitària, si us plau.
1: La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208 678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
6: Michael Patrick Kelly.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març, anotant un creixement del 2,5%. El mercat laboral continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions de la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i són la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
3: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. La paga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la Confederació General del Treball, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades, i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial. Un breu apunt per acabar. Aquest dimarts es repeteixen avisos per fortes tempestes que tindran lloc a Catalunya. El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est, i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Hey everyone, it's Miley Cyrus.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
3: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat aquest dimarts que el govern espanyol rebés cap informe o avís alertant d'una crisi migratòria a Ceuta i ha traslladat la seva confiança absoluta en el Centre Nacional d'Intel·ligència. En una compareixença a la seu d'Interior, el ministre ha recalcat que no hi va haver cap avís sobre la possibilitat que passés res semblant al que va passar el 2021 i ha insistit que, d'haver-ho sabut, hauria convocat una reunió d'emergència per prendre mesures. Pocs minuts després de la reunió telemàtica sol·licitada pel govern espanyol, on ha defensat davant dels seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta, Marlaska ha tornat a culpar de la crisi a les màfies i ha fet un balanç en xifres.
2: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas.
1: El ministre de l'Interior també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda a la frontera amb el Marroc. No canviem de tema i és que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. D'altra banda, la ministra ha apel·lat a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, també les del PP, per acollir i atendre els menors arribats en els darrers dies, que són més de 700 segons el govern saudí. Abans del balanç dels polítics espanyols, els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. És un dels acords al que han arribat els ministres d'Interior comunitaris durant la reunió extraordinària que s'ha celebrat aquest dimarts. El comissari europeu de Migració, Magnus Brunner, ha indicat que els 27 han coincidit en que cal implementar completament el nou pacte de migracions i asil que preveu, entre d'altres, centres de migrants en tercers països. I la pluja que s'espera durant aquest dimarts pot ajudar a apagar l'incendi que clema a l'Alta Ribagorça, però els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acta de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política. La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de Mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Atenció!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
5: Que feliç que sembla.
4: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
5: I si ens informem?
6: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
9: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona, junta

0: Velázquez. Aquest pla druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
1: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
2: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme cerbatà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Amb Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte, Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
6: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
7: Apunta't a banksang.net/donar.

0: Versys. Βίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres. A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics. Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament. Junts ja ha dit que celebra la decisió, els comuns l'han criticat i ERC demana replantejar la llei. La resposta tampoc s'ha fet esperar per part de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Benneke, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei.

0: un supermercat del barri del Pomar. Aquest dimarts al matí ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat. Immediatament després, poc abans de la una del migdia, s'ha dirigit altre cop al supermercat i al carrer s'ha trobat una dona passejant a qui ha atacat sense motiu aparent, segons ha avançat el caso i han confirmat diverses fonts. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba ara mateix fora de perill. I una avaria a la climatització a l'edifici de traumatologia, rehabilitació i cremats de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron ha obligat a aturar l'activitat quirúrgica al centre des d'aquest dimarts a les 3 de la tarda i fins dijous a les 8 del matí per poder-la reparar. Mentrestant, l'activitat quirúrgica programada quedarà suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del SEM. Vall d'Hebron continuarà atenent els pacients que arribin a urgència de traumatologia com lesionats medulars i grans cremats amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extras a l'Hospital General. I la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant. La Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Thank you. It's very much.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
3: My name is Alex Warren.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR, treballem el futur.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208 678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
7: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
8: This is your summer radio station.

0: Summer. Spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està molt plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorrussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilo Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats, amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recobrem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.

0: I aquí en el VIP 45 ens agrada començar amb alegria, amb positivitat i amb ganes d'escoltar cançons d'autèntic luxe dels 70s, 80s i 90s. Senyores i senyors, benvinguts en aquesta nova cita, en aquesta sintonia a través de les diferents emissores que emeteixen aquest programa a través de Catalunya i Andorra. Això és el VIP 45. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina durant una hora, tot recordant les cançons d'autèntic èxit d'ara ja fa una bona colla d'anys. Això és el VIP 45. De nou, som-hi!
1: VIP 45. Els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Fem referència a la noia, doncs, que començava inicis d'aquest programa. Era Muriel Duck, directament des de França, sota la producció d'Alec Maison en aquell moment, que era un component d'una banda que es feia dir Léopold Noir en Bou, i una cançó, doncs, que de fet també existeix una versió en anglès, el The Night, però hem escoltat el Tropic, que és la francesa. Així es començàvem, doncs, el VIP 45. Ara mateix, doncs, iniciem canvi, anem cap als 90, amb Dreamwall. I'm moving up, nothing can hold me down, I'm gonna get to... I una de les cançons conegudes com és el seu Moving On.

0: Aquest era l'Eurodance que arribava directament des de Suïssa amb la mà de Dreamwall i aquest Moving On. Aquest avança't. Ens agrada recordar any 1995. Autèntic Eurodance, d'aquell que funcionava i que nosaltres també, evidentment, recordem aquí dins el VIP 45. Atenció, perquè tot seguit arriba una de les clàssiques de finals de 70, principis de 80. Genial, no te la perdis.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.
0: I si dic que és genial, és que ho és. Més genial i autèntic que això, impossible. Aquí els teníem, els americans Air, Wind and Fire. Boogie Wonderland, boníssima. Una de les grans clàssiques de la formació. En tenen moltes, però aquesta, déu-n'hi-do. Som-hi!

0: Aquest va estar, doncs, el tribut que li va fer Paul Hardcastle a tots els soldats que varen participar a la guerra del Vietnam, on l'edat mitjana era 19. 19, Paul Hardcastle, el creador d'aquella banda que es deia First Light i que llavors es va convertir en tota una figura a l'any 1985 amb aquesta cançó a les principals llistes del Regne Unit. De fet, ell era d'allà, és britànic. Però la cançó va ser capaç d'aconseguir l'èxit arreu del món. Va voltar a tot arreu. Gran record, sens dubte.
1: A VIP 45,
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: I anem directament cap als 90. I ho fem amb una banda que es feia dir Piano Negro. La cançó In Africa. Aquest és el ritme, doncs, que batallava en aquell moment i que també, doncs, gaudim ara mateix en aquesta edició del VIP 45. Amics, amigues, sigueu, doncs, ben trobats, benvinguts en aquesta sintonia. VIP 45. In Africa.

0: Aquell moment era, doncs, un artista que iniciava la seva carrera musical amb cançons com aquest, Lady O. Era suec, de fet és suec. Estem parlant de Paul Kaggelari, més conegut per Paul Rein. Un home, doncs, que ara mateix és un gran productor a nivell mundial per produccions com, per exemple, la de Jessica Simpson, Victoria Beckham, Mandy Moore o la mateixa Christina Aguilera. Vol dir que l'home es va fer un lloc i un nom com a productor discogràfic al llarg del temps. Molt bé, això és el VIP 45. Saludem, doncs, a tota la gent que ens escolta a través de les diferents freqüències situades arreu de Catalunya, també a Andorra. Això és el VIP 45, és la cita, doncs, que teníeu amb nosaltres per escoltar i recordar aquelles cançons tan i tan autèntiques dels 70, als 80 i als 90. Això és el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.

0: Certament aquest so és brutal. Directament des d'Holanda, l'eurodance més terrible que arribava en aquell moment per part de Inconditional. I això que es deia Computer Love. Quina gran melodia hem escoltat també aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: És que, de fet, totes ho són. No se n'escapa cap. VIP 45. Repàs dels 70, 80 i els 90. Ara mateix en retrocedim a l'any 1985 per aquesta formació, doncs, que tenia mescla francesa, italiana i nord-americana. Estic parlant, de fet estem escoltant a Peter Jakes Band amb Drives Me Crazy.

0: Ens agraden molt les coses autèntiques i aquesta és una d'elles. Directament des dels Estats Units, Oliver Sheaton, una va doncs que en els 80 va ser un dels grans de la música americana, no hi ha dubte. I entre les quals hi trobaven cançons com el Get Down Saturday Night o aquesta que hem escoltat, boníssima, Put a Little Love in Your Heart, és la cançó doncs que hem escoltat avui aquí en el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.

0: Milk Incorporated, més coneguts per Milk indirectament des de Bèlgica. Aquí la teníem, la veu de Linda Mertens i la producció de Reggie Paxton. In my eyes, els meus ulls. Els secrets són en els meus ulls. Una cançó genial, doncs, que també hem escoltat avui aquí en el VIP 45, ja, doncs, posant el punt i final en aquest espai d'avui.
1: VIP 45.
0: Marxem, marxem i ho fem amb Forever Fruits, una cançó dels 80, i el Disco Hello. Molt bé. Hem esgotat, doncs, el temps que teníem de programa avui aquí en aquesta sintonia. Això és el VIP 45. Us emplacem, doncs, amb una de nova. Rebeu una molt forta abraçada de jo mateix, qui fa aquesta feina o la intenta fer de la millor forma possible. Jo mateix, Josep Lloret. Que vagi, doncs, molt i molt bé. Que sigueu feliços.

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

programa 2040 del Club del Country. Salutacions de Rafael Corbí, us dono la benvinguda, com sempre, amb el nostre espai. Amb aquests programes estiuencs, en el que el més importa és la música, com la d'aquesta jove vocalista que ens arribava des d'Ocho Park, en Nova York, tot i que amb els anys també es va traslladar, com tants d'altres, cap a Nashville, a Tennessee, un dels llocs més importants, si no el més important, de la música country rei del món. És Amanda Nagorny, que ens obsequiava en la seva primera cançó en el dia d'avui, aquest White Dress. Guy Stephan, un altre cantant independent, també ens acompanyarà avui amb aquest Home, que sentirem ara mateix, i després el Bluegrass Country de Barbaro agafarà el relleu amb el nostre programa. Això és el Club del Country.

Avui recuperem un disc del 2020 amb el nostre espai a càrrec d'aquest quartet de música bluegrass country que porten el nom de Barbaro. Dressed in Roses es deia aquest disc, del qual hem escoltat aquest Cow Liger, aquesta peça que ens ha obsequiat aquesta formació. Excel·lent la seva música i la seva companyia amb aquesta banda coneguda per al seu estil de chambergrass, música de cambra bluegrass, originària la banda de Minneapolis a Minnesota, i sense dubtar ni un moment i posen amb aquest seu estil particular música soul, jazz o música d'arrels. Kyle Shellstad i Rachel Calvert estan al capdavant. Escoltem una altra de les peces, la que obria el disc precisament, aquest Cold Stack.

seu disc Dress in Roses del 2020 també recomana la Vault of Winter, que van publicar l'any en 2023. Una formació, doncs, que avui ens ha acompanyat al Club del Country, que hem volgut recordar aquest disc seu del 2020 amb aquestes dues peces que hem escoltat i amb una tercera que també ens acompanyarà. Bàrbaro des del 2020, Dress in Roses, i la darrera cançó d'aquest quartet és Rita Klein.

No estava gens malament la música del San Barbaro, però el bluegrass que a mi m'encanta és el tradicional, si li podem dir d'aquesta manera. I ara marxarem per escoltar la música d'un disc publicat el 1976 per al Sawtooth Mountain Boys. El disc es deia Wicked Path of Sin Bluegrass, amb el subtítol que hi posaven de la primera de les cançons que precisament acabem d'escoltar. Era un quintet extraordinari, una banda fundada originalment l'any 1964 a l'estat d'Oregon, coneguts per un estil enèrgic i fidel a les arrels tradicionals i clàssiques del gènere, van esdevenir en el seu moment un referent de la música tradicional a la costa oest dels Estats Units. Steve Waller, Mike Eisler, Rolly Chum i Hal Spence eren el quartet original amb la formació més coneguda d'aquesta banda. Això que escoltem a continuació es diu Sawtooth Mountain Breakdown.

Famosa aquesta peça que hem d'escoltar perquè era la que la banda utilitzava per obrir els seus concerts, una peça instrumental, aquest Sawtooth Mountain Breakdown. Una banda que va actuar en multitud de festivals de música folk i bluegrass, com el reconegut Wolf Mountain Bluegrass Festival de Califòrnia. I Rose Maddox, per exemple, també van ser uns habituals acompanyant-la a l'escenari. Alguns dels membres originals de la banda ja ens han deixat per motius obvis. Per exemple, el mandolinista Steve Waller. El llegat d'aquesta banda es manté viu encara gràcies a projectes familiars derivats, com per exemple els Sawtooth & Sons, on els membres originals restants toquen acompanyats dels seus fills. Aquest àlbum que escoltem, aquest bluegrass que ens portarà tres cançons, era el seu àlbum de debut en format de vinil, amb aquest clàssic Sawtooth Mountain Breakdown que hem escoltat, o el que sentirem per acabar aquest repàs des de l'any 76, Wicked Path of Sin. Però si us interessés alguna altra cosa a través de la seva música, us recomano també l'àlbum Crossing the Dales del 1990 o el Blue Side Lonely, un dels seus àlbums d'estudi posteriors més coneguts. Pràcticament tot fet a través de Home Comfort Records, aquest quartet amb el seu moment, quan van gravar aquest disc, quintet amb els anys. La música, doncs, de nou, entre nosaltres, el Club del Country, Bluegrass del Pur, en Sawtooth Mountain Boys, i aquest tema, que també és un dels destacats que avui us volem portar, Wicked Path of Sin.

tres generacions diferents amb el programa del dia d'avui. El primer d'ells, Justin Moore. Aquesta és una cançó del seu àlbum Outlaws Like Me del 2011. La peça que hem triat per al programa d'avui és My Kind of Woman. I anys enrere, amb el seu propi nom, en Ty England ens va portar el 1995 un àlbum que es deia com ell. You'll Find Somebody New és el títol de la cançó que avui també sona amb el nostre espai.

bona i ben recordada cançó de la Donna Fargo, aquest tema que ens portava el nom de The Happiest Girl in the Whole USA. Els records musicals ens arriben i continuen, tot i que aquesta vegada més contemporània, càrrec d'una banda que va començar la seva trajectòria allà als anys 60, no com una banda de country, però que es va pujar al carro d'aquella revifalla tan important que va tenir la música country precisament amb uns anys determinats de la seva carrera artística en cançons que ens van arribar doncs a l'ànima al mitjans dels anys 80. Estem parlant de la formació Exile, que després d'una bona temporada d'èxits va decidir plegar el 1995. Després de 10 anys va tornar el 2005 i el 2023 ens va portar el que de moment és el seu darrer treball discogràfic, A Million Miles Later, una banda formada actualment per en J.P. Pennington, el líder de la formació, en Marlon Harris, Steve Gotsman, Sonny Lemire i Les Taylor, amb molts de canvis al llarg dels anys també de membres i de formacions. Avui escoltarem alguna de les cançons d'aquest darrer disc, com us dèiem, com per exemple aquest tema, Paint the Town.

Aquesta és una de les cançons que he triat del disc, però el que va sortir com a format de senzill, això sí, sense cap tipus d'èxit a les llistes, ni americanes, ni europees, ni canadenques, per exemple, va ser aquest Row Around the Edges 2023 amb Exile.

Així tancaven el seu disc del 2023, el darrer publicat, com hem dit, per la banda Exile, aquest A Million Miles Later, i amb el so característic de les bandes dels 80 i 90, amb la seva particular versió diferent, però aquí estava, d'aquests 16 Tunes. Tot i això, no acabem amb ells, perquè poc després va morir un dels membres de la banda, en Bernie Faulkner, el desembre del 2024, a l'edat de 77 anys, i és clar, la banda ja portava molta guerra, com han dit, fundada el 1963 com Exiles. Després van perdre la S. El que varen fer a finals de maig de 2026 és anunciar un nou senzill que de moment no pertany a cap àlbum. Amb aquesta cançó tanquem el repàs Exile, que es diu Look Out.

Doncs sí, així hem acabat amb Exile, però ja que hem dedicat una bona part del nostre espai al món del bluegrass, què tal si acabem amb un guitarrista i un mandolinista dels més grans que hi ha hagut en la història de la música, en Henry Haynes i Kenneth Burns, coneguts amb el sobrenom de Homer and Jethro en el món de la música. Un duo de música country famosíssim als anys 40 i fins als anys 60. Sobretot, molta paròdia feien amb les seves cançons. Aquest tema s'extreia del Unhappy Day i es deia Peace and Pitch. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat fins aquí el nostre espai del Club del Country. A reveure.